feeling me? Let's do something.

Punt de trobada Parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a RAC 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-2315-74. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a Parets, a RAC 107.

0: Hola, molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Punt de Trobada Parets. Passen un minut del punt de les 10 del matí. Avui és 10 del 10 del 2026 i és un dia esplèndid, un sol meravellós, una temperatura ja més adient amb l'època en què estem. Tenim uns 17 graus, tot i que aquí el nostre edifici, que és aquest edifici tan alt que es troba a l'avinguda Lluís Companys de Parets del Vallès, toca molt el sol a aquesta hora. Però bé, quan hem sortit una mica més d'hora per sortir per caminar o per córrer pel poble, la veritat és que feia fresqueta, eh? Per tant, solet, però fresqueta a aquestes hores. I, sobretot, no pluja i no tempestes, i no tempestes tropicals com les que hem tingut, malauradament, alguns dies d'aquesta setmana. El meu nom és Miquel Pérez i és un plaer estar amb vosaltres des d'ara fins al punt de les 11 en directe des de la ràdio de Parets del Vallès. Ja sabeu que el nostre programa, com sempre, parla de temes d'actualitat i avui no podíem deixar de parlar d'aquest temporal tropical que vam tenir a Catalunya fa uns dies i que serà el tema central i amb el qual parlarem a través de les ones radiofòniques i amb els nostres companys, Eudald i Laura. Bon dia, Laura. Bon dia, Eudald.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
0: La veritat és que s'agraeix una miqueta de temps més fresquet, tot i que anem amb màniga curta tots, crec, però...
2: Sí. No, no, i tant que s'agraeix aquest sol. Jo és que pensava el dimecres, ostres, fa una setmana que no veiem el sol, és una cosa que fa mal, que ens afecta l'estat d'ànim.
0: I tant, està comprovat, sí, sí. Doncs, bé, avui, com és un dia especial perquè el dilluns és festa, molta gent fa pont i molts companys nostres, doncs, també han fet pont. Tenim a la Fina fent el Camino de Santiago, que jo, quan sigui gran, vull ser com la Fina. El senyor Antoñanzas crec que també s'ha anat de pont.
1: Segurament.
0: Segurament.
2: Deu haver anat a... no ho sé.
0: O està comprovant les obres de DIF a Parets.
2: O al bar.
0: Sí. I els nostres companys, doncs, també de festa. Tindrem els àudios de la Lídia, també els àudios de la Mireia. I bé, entre tots farem un programa amb moltes informacions, perquè també tindrem una trucada amb el nostre company de la ràdio, el Carles Nexus, sobre el Festival de Sitges, no?
2: Exacte, ens explicarà les novetats d'aquest festival que va començar el dijous dia 8 i acabarà el diumenge de la setmana que ve, el dia 18.
0: I, a més, seguirem amb el nostre viatge per terres del sud-est asiàtic,
1: per
0: no?
1: Per terres vietnamites.
0: Sí. Vietnamites. Però també ho relacionarem una mica amb el tema d'avui, no? Que és, sobretot, aquest tema de les pluges i de... d'aquestes coses que ens afecten en el clima, no? Perquè allà plou molt, moltíssim, també. Té èpoques que és millor no anar-hi de vacances, no?
1: Sí, hi ha zones on... Bueno, són unes zones que per situació i per... Bueno, les condicions meteorològiques són diferents aquí. Hi ha tifons, hi ha huracans, hi ha... Bueno, després són totes aquestes imatges que veiem, no?, a les notícies, que ens sobten. I sí que... No, destacar aquí que la gent allà, clar, estan acostumats a aquests moments i solventen tot d'una altra manera, no? La visió catastrofista que tenim aquí, que allà també passen coses dolentes i la gent perd la vida i se'ls destrossen edificis i cases, però bueno, és com que la gent té una altra manera de resoldre o d'enfrontar-se a aquestes situacions.
0: Jo recordo quan era petit o jove que les notícies, quan hi havia temporals, tampoc era la primera notícia, però avui en dia és la gran notícia de la setmana. No sé què està passant. Suposo que és pel tema del canvi climàtic o perquè estem més conscienciats o perquè cada cop les pluges són més torrencials i més perilloses. Però abans, jo me'n recordo que plovia molt i, vale, pues plovia molt, però no era el titular primer de les notícies. Buh, hi haurà un temporal... No sé... Tu, Laura, sí, recordes això?
1: Jo suposo... Sí, tens raó, eh? Jo, per exemple, el cas així com més fort que recordo és el de Biescas.
0: Ah, sí?
1: Que també va ser...
0: Camping,
1: el càmping va ser molt sonada, aquella notícia, i va ser una cosa com molt estranya, no? Que
0: sí, es va taponar la vall i va caure tota l'aigua de la pluja al càmping.
1: I que no sé si anteriorment hi havia hagut segurament més tempestes d'aquestes, però recordo com la més així, la més impactant, no? I, bueno, amb el pas del temps, clar, són fenòmens que aquí no hi estem acostumats i quan passa, doncs és com, no, és com una gran notícia. Després la Dana de València i ara, no, aquests episodis que estem tenint aquí, que ens sorprèn, això no estem acostumats i jo penso que no, com que no és una cosa habitual, no tenim eines o no tenim recursos per solventar ràpidament dintre de les possibilitats que hi hagi de, doncs, netejar carrers, ajudar la gent.
0: És que, a part, crec que de tot el que es parla del canvi climàtic, també és que les persones hem colonitzat el medi natural d'una manera una mica irregular, no?
2: Sí, i tant. Hi ha molts equipaments, molts edificis que estan construïts en casa, en zones inundables. I això ho veiem, crec que la biblioteca de Palafolls, que va quedar completament anegada.
0: Estava en un soterrani.
2: Sí, i tots els llibres destrossats, o sigui... Bueno, clar, és això que deies, Miquel, que fa temps no hi havia aquests problemes, ara ens estem trobant en aquests problemes i estem veient que hem construït malament i ara ens haurem d'adaptar, no sé si fent més barreres, dics de contenció o directament destruint, perquè això també va passar l'any passat als temporals de l'Ebre, que van dir que moltes cases s'haurien d'enderrocar per evitar danys majors i... Bueno, és una cosa que no voldria ningú.
0: Laura, tu que has viscut segurament pluges així una mica torrencials al sud-est asiàtic, trobes una mica semblant al que passa aquí? És a dir, allà la mar també està molt calenta, s'escalfa molt. Sí. La mar Mediterrània aquest estiu estava calenta. Vamos, que la gent, quan l'entrevistaven... deien que no els hi passava la sensació de calor quan es ficaven a l'aigua, sinó que estaven igualment amb sensació de xafogó. Tu creus que són semblants? Es pot comparar ja? O amb el Caribe, que tampoc no hi hem estat, no? Però amb el Caribe també diuen que passa el mateix.
1: Home, no sé, no tinc dades com per dir si és comparable. El sud-est asiàtic, ja de per si l'aigua està més calenta que aquí. Però sí que és veritat que jo la darrera vegada que hi he estat he notat... O sigui, massa calenta l'aigua. O sigui, allò d'anar... Vaig a fer un bany i per refrescar-te?
0: No.
1: Llavors, haver de sortir de l'aigua perquè no estàs còmode, tampoc. No sé si ja era una temperatura més elevada de l'habitual, però ja de per si el mar allà, les aigües són més càlides. I és això que jo comentava abans, no? Que allà, per exemple, és habitual que plogui... Depèn, no? Tenen... Hi ha llocs que hi ha temporada seca... I temporada de pluges, no? Llavors, durant la temporada de pluges pot haver-hi un tifón, pot haver-hi tempestes d'aquestes que en plou molt. També pot haver-hi... hi ha llocs en què plou només al matí, després a la tarda ja no, o al revés. Bueno, i clar, tot això, doncs, evidentment, si les infraestructures, les carreteres, per exemple, no? Si no hi ha unes carreteres asfaltades, si tot és sorra, allò s'enfanga. I llavors fa més difícil la circulació. Però, bueno, la gent fa...
0: Sí, però el que tu dius s'enfanga, però almenys aquesta sorra reté l'aigua. Què passa actualment? El que va passar a Granollers, allò era com un tobogan d'aigua. A aquella rotonda que està situada...
1: La de la Renfe, sí.
0: A la Renfe, al pont de la Renfe.
1: Horrible.
0: Allò és un tobogan d'aigua. És a dir, com devia ploure? Clar, va ser una situació excepcional, que sempre pensem, a nosaltres no ens passarà. Quan passa allò de la Dana, dius, bueno, és que València és més normal, estaven les edificacions construïdes al costat de la Riera, però qui s'anava a imaginar que allò es convertiria en un tobogan d'aigua i que s'acumularia ja una piscina enorme?
2: I el pitjor és que va ser en molt poc temps, sí. I que els models no ho donaven, per tant, no es va poder avisar la població. Semblava que era un dia normal i tots estàvem anant a treballar.
0: A dilluns al dematí.
2: Sí.
1: Clar, jo sí que vaig veure, no? Dissabte a la nit ja va començar a ploure i és que no va parar. La pluja era com molt constant, no plovia... Plovia bastant, i... Però, bueno... jo el que vaig notar era això, que era una pluja que va ser molt constant. Però dilluns al matí va ser de cop, a les 7 del matí, que va caure una quantitat d'aigua increïble, que
0: inesperada.
1: És veritat que no estava previst. Jo també penso, si si ja es va veure que dissabte a la nit ja va caure tota la quantitat d'aigua que va caure i ja hi havia zones inundades, perquè diumenge al matí hi havia zones inundades i hi havia gent traient aigua dels locals, traient fang, si veus que dilluns plou,
0: Per què
1: no va sonar l'alarma abans?
2: Sí, perquè, però clar, es veu que només hi havia un 5% de probabilitats de que això passés.
1: Ja, però, ostres, igual que hi ha hagut unes altres vegades que no ha plogut tant o no ha sigut, de seguida ha sonat l'alarma i després no ha sigut per tant, que dius, ostres, millor que hagin avisat i no hagis estat per tant, que hagués estat al revés, no? O sigui, veient com va ploure dissabte a la nit i dilluns al matí, a més era hora punta, la gent, és que la gent no li va donar temps a reaccionar.
0: Podien haver previst, no?
1: Bueno, previst, o si més no, avisar, de sí. Dir...
0: Prevenir,
1: de dir, no tenim dades que ens confirmin que serà el que va ser. Llavors avisem a la població que sisplau que vigilin, no? Llavors, clar, la gent va sortir en un dia de pluja normal i es va trobar atrapada. Els cotxes, a les carreteres, inundades. O sigui, aquella rotonda era una piscina. O sigui, ja diumenge estava malament. Llavors, si ja diumenge està malament, dilluns...
0: Clar.
1: És que allò era els ponts... Tot. O sigui, la ciutat no s'ha recuperat encara.
0: Jo vaig passar, dijous al vespre, vaig fer la ronda fins a la zona aquella dels cinemes al nord. Increïble, com es va poder allò inundar sense haver-hi un riu allà? Perquè no hi ha riu.
1: No.
0: Que fort. Una botiga de mobles?
1: Sí.
0: Tota negada d'aigua. Que fort. És clar,
1: que allò fa baixada.
0: Sí. És increïble. Doncs tenim aquí el testimoni d'una persona que ens ha enviat la nota de veu. Aprofitem per recordar que nosaltres sempre ho diem. Tenim un número de telèfon, el 677-2315-74, 677-2315-74, per si ens voleu enviar una nota de veu, o trucar-nos en directe al 938-573-8188. Truqueu-nos i expliqueu-nos. Aquí tenim un testimoni d'una persona que ho va passar molt malament el dilluns, precisament el que tu deies, Laura, que va haver d'anar a treballar i li va passar això. Escolteu.
3: Hola, bon dia. Us explicaré la meva experiència el dilluns passat, el dia dels aiguats a Granollers. Jo treballo a Granollers, però visc a Vigues, i quan vaig sortir a les 7 del matí de casa meva, no plovia. Un cop arribat allà a la part de Llerona, passat l'Ametlla, doncs va començar a ploure, vaig subir a rals, i l'aigua començava a pujar per la part del polígon, tot el que va sortir en les notícies, de la part més inundada. Ja l'aigua m'arribava ben bé cap a la meitat de la porta del cotxe, i ja els contenidors començaven a flotar, cotxes que es començaven a aturar, i vaig tenir la sort de que a la meva dreta hi havia una vorera que feia pujada. Vaig pujar amb el cotxe, vaig continuar per la vorera fins a agafar un carrer que feia pujada, i tot i que venia l'aigua de cara, en primera vaig poder... I el cotxe és nou, suposo que és força potent, vaig poder sortir d'allà. Però va ser una experiència que, la veritat, em vaig espantar i vaig pensar molt amb el que va passar a València. Ha estat una experiència molt desagradable, eh? I, a més, si alguna vegada torna a ploure d'aquesta manera, el primer que faria serà aturar el cotxe. Bon dia.
2: És que és això, eh? És això el que diuen, que si l'aigua està corrent, no passis amb el cotxe perquè se t'emporta. I que si l'aigua arriba a un punt determinat en el cotxe, que normalment solen ser, què? 6-7 centímetres d'aigua, ja et pot inundar el cotxe. Comença a entrar aigua i quan comença a entrar aigua ja surt perquè s'inundarà en menys de 10 minuts.
0: Doncs aquest era el testimoni de l'Alfred. Si vosaltres voleu explicar-nos també com vau viure aquell dia, ens podeu trucar al 935-73-81.

0: Llavors, que són aquestes situacions en què ningú diu: senyors, no surtin de casa perquè hi ha un perill, qui ho ha de dir no ho diu, i llavors tu estàs allà pensant: és que la meva vida val més que la meva feina. Llavors, jo vaig pensar, jo em quedo a casa, i quan la situació es calmi, i quan va sonar la primera alarma vaig respirar, perquè vaig dir, bueno, vale.
1: Clar,
0: ara
1: la
0: diu, clar,
2: la justificació
0: de dir, ostres, i ja quan va sortir que la del confinament, uf, és que...
2: Sí, sí, sí, a parets la veritat és que no hi havia masses problemes, jo vaig poder arribar a Lliçà a treballar, i bé, va seguir plovent, però clar... El que va passar a Granollers és que va ploure sobre mullat, no?
0: Clar, va ploure sobre mullat, totes les sortides i entrades col·lapsades, que a més era hora punta, llavors allò va ser...
2: Terrible.
0: Sí, terrible, i com ha quedat la ciutat.
2: I les conseqüències del transport públic, també.
0: Clar, el transport públic i les... Bueno, això, els edificis, les cases de la gent, els cotxes, hi ha un pàrquing que l'aigua arribava fins a les finestres dels cotxes, i és que l'altre dia vaig passar i hi havia un cotxe amb fang i... Sí, molta aigua.
2: I li ha tocat a Granollers.
0: Després parlaven, no?, que si el sistema de clavegueram no estava bé, que si s'havia desbordat el riu. I en, bueno, jo el que vaig sentir, l'Ajuntament deien que no s'havia desbordat el riu i que el clavegueram era el que tocava per aquesta ciutat. Què passa? Que aquestes circumstàncies, doncs, no estem preparats per això. I clar, doncs, ha passat això. Però no perquè estigués malament el sistema, no?, de clavegueram, per exemple.
2: És com... Jo cada cop penso més als Estats Units, no?, quan diuen: vindrà un huracà o hi haurà un tornado. Doncs la gent ja l'avisen
1: i llavors marxi.
2: Marxen o no circulen. És el que tu dius, Laura. Si ens haguessin avisat abans... Clar, però de vegades, últimament, penso que els polítics, per curar-se en salut, envien masses alarmes d'aquestes, i llavors o no hi ha ventada, que va, jo me'n recordo que va haver fa uns mesos una alarma per ventada i després no va bufar el vent. Clar, volen curar-se en salut per després no tenir problemes polítics, però bé, potser en aquestes condicions climatològiques que hi ha avui en dia...
0: Clar, jo penso que aquest dia... hauríem d'haver enviat l'alarma per curar-se en salut i que és més veient el que havia passat el dia anterior.
1: Però tot no són només alarmes, perquè també hi ha gent que tendeix a minimitzar els riscos.
2: També. Ja. Ah, això no és nada, va, no passa nada.
0: No passa nada.
2: Voy al parking a coger el cotxe.
0: Claro, és que és una altra.
2: I ja, jo no sé si ho heu vist per Instagram o per xarxes, Mossos d'Esquadra que ja t'estan fent l'explicació de que no baixis al parking a buscar el cotxe.
0: Clar, tu pensa, vaig a treure'l perquè no se'm quedi allà i el trec al carrer, i és que no et dona temps a treure el cotxe.
2: Doncs mireu, de fons escoltàvem els Doors amb aquesta cançó tan guapa que es titula Riders on the Storm. I bé,
0: jo volia...
2: Laura ens volia comentar un tema,
0: sí,
2: no?
0: Sí, volia aprofitar que parlàvem d'això, que ha donat la casualitat que aquest matí... m'agrada molt llegir, mentre llegia, per fer un homenatge a la nostra companya Fina. Estic llegint La Tofana, de Vanessa Montfort, que va ser premi de... Us ho dic bé, eh? Premi de Premi Primavera del 2025. Premi de novel·la. Perdona que us ho dic bé. Premi Primavera de novel·la 2025. I explica la història de Julia Tofana, que per uns va ser la primera assassina en sèrie de la història i per uns altres una dona que va fer justícia. Està basat en aquesta història real. Llavors, llegia un capítol, la novel·la està situada a Roma, i llavors parlava una mica aquest capítol d'uns aiguats, no?, que va passar, i m'ha fet gràcia, i dic, doncs podem aprofitar i llegir-lo. El capítol 35, que es diu L'Atlàntida, i està, diu, Roma, junio de 1658. El agua, su rugido, su caída precipitándose por las acanaladuras, desagües y gárgolas, la riada inundando el pavimento y de forma repentina las calles y los portales. El agua, vida y muerte. El agua. Julia se asomaba por la ventana del convento, inquieta y desbordada ella también, para contemplar esa Roma que de pronto se había convertido en una Venecia pintada por la catástrofe. El Tíber, fuente de vida para los romanos, cada cierto tiempo y con las lluvias de la primavera, se hinchaba hasta desbordarse por sus frágiles riberas y castigaba a la ciudad destruyendo, como una plaga bíblica, todo lo que encontraba a su paso. Desde la tarde anterior había invadido

0: el margen derecho, penetrando en la ciudad como un líquido y silencioso ejército por la Porta del Popolo, desde donde el torrente se ramificó, asaltando encolerizado la vía del Corso. Desde allí, la corriente de lodo inundó en poco tiempo la planicie del Campo Marzio, llevándose a jugadores de pelota, mendigos y rebaños de cabras que balaban histéricas pidiendo auxilio, igual que las decenas de almas que se agarraban como podían a los árboles, a las columnas, y trepaban junto a los gatos y las ratas a los tejados de los templos, mientras el desbordamiento seguía avanzando, furioso por la piazza de la rotonda, arrastrando los puestos de frutas que flotaban aquí y allá. Algunos, desesperados incluso, trataban de recogerlas chapoteando y jugándose la vida. Luego inundó el Panteón y las laderas del Campidoclio, llevándose carruajes y caballos hasta arrasar el gueto de los judíos, que a esa hora salían de la sinagoga, para incorporarse de nuevo a su cauce a la altura de la Isola Tiberina, como un loco caos de gritos, cuerpos, personas y animales ahogados o casi, maderos, puertas, escombros y árboles reventados.
1: M'ha fet molta gràcia el que has dit de les rates, perquè vaig veure un vídeo d'una rata...
0: enganxada a un arbre.
1: Sí. Intentava sobreviure... Imagina't.
0: Són, diuen que és, bueno, un animal molt intel·ligent, molt supervivents. I diumenge, per Granollers, n'hi havia unes quantes de mortes en van dir per pel centre. Sí.
1: Bueno, per tancar aquest capítol dedicat a aquestes pluges... quina és la lliçó que hem après o que hauríem d'aprendre?
2: Primer, per la ciutadania que facin cas de les alarmes perquè no s'envien per enviar. Segon, pels governs, que fa falta més preparació tant en infraestructura de clavegueram com en no construir zones inundables i en millorar els serveis d'emergència. Abans d'acabar, deixa'm fer un apunt, perquè aquí Parets... bé, no vam tenir inundacions i conseqüències directes. Sí que crec que una part dels polígons, potser més propers al riu, sí que es van inundar una mica diumenge a la nit, però dilluns, bé, no vam tenir inundacions, però sí que es va patir per un possible desbordament del Tenes, perquè el Tenes, i això ho dèiem per ràdios nacionals, s'estava al límit de la seva capacitat. Hi ha un no sé l'aparell com es diu, però que mesura el cabal del riu, a Lliçà de Vall, i deia que estava al límit. L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ja va enviar un missatge a les empreses del polígon Camp Magre que estan molt a prop del riu perquè es preparessin per pujar a zones elevades si finalment hi havia inundació. I, per tant, o sigui, vam estar a punt, eh? I també doncs, hi ha hagut altres afectacions, com per exemple a la via de Rodalies, ha caigut una part del talús del carrer Àngel Guimarà, i després en alguns equipaments públics, com en alguna escola bressol, que ara no recordo el nom, doncs també hi havia goteres i això ha provocat la queixa dels usuaris.
1: Si en un principi, quan es van fer aquestes obres de DIF, se'ns va prometre que farien un mur ben fet i ben alt per protegir la via de que possibles esllavissades del talús, no s'ha fet així el mur. Hem hagut de parlar als veïns amb fins i tot diputats al Congrés. Han dit que ho estudiarien, que ho mirarien, però com ja se sap i com us podeu imaginar, no s'ha estudiat ni s'ha parlat, creiem, i el mur segueix igual, i evidentment hi ha hagut aquest episodi de pluges i ha caigut un tros de talús. Afortunadament no és el del meu pati, però podria passar també un dia.

0: Són les 10:25. Vinga, hem de ser una mica optimistes, perquè ja sap que després de la pluja ens arriba el sol, com deien els Beatles. I bé, a part d'això, també hi ha hagut altres notícies al nostre poble, i a tot Catalunya i a tot el món. Principalment, un tema que és trist, però que suposo que jo que també farà que hi hagi solucions als problemes. Aquesta dona, la Mari Carmen, que va ser la protagonista del programa de la setmana passada, s'ha erigit com un estandard, com un símbol social, i que està fent moure a molta gent jove, a moltes ciutats, per aconseguir un habitatge digne. A més, durant aquesta setmana hem vist que Mari Carmen ha aconseguit que hi hagin eleccions. Estem parlant d'una revolució silenciosa, una revolució dels joves, de la Mari Carmen, de la vivenda, una revolució ceuta, habitatge, unes eleccions ceuta, habitatge, dretes, esquerres... Com ho veieu, això?
1: A veure, que tot aquest cas Mari Carmen ha aconseguit revolucionar una mica els moviments socials, la societat civil, és innegable. Parlar tant de revolució, jo crec que no.
0: De moment, no.
1: I ho veurem, ja veurem què passa amb la vaga general i tot plegat. De revolució jo diria que no, però sí que s'està fent servir per s'està capitalitzant per moviments polítics i tant d'esquerres com de dretes, vull dir, tothom està dient la seva i està utilitzant la figura d'aquesta dona com vol.
0: S'han parlat moltes coses dolentes sobre aquesta dona. Jo crec que són totes fake news, no? És que no, al final sé, ja no t'acabes de creure res.
2: Jo també he sentit alguna notícia que he pensat, ostres, no sé... No és el tema, el tema és l'habitatge i què està passant amb aquests polítics que no són capaços d'aprovar unes lleis que beneficien al poble.
1: Exacte.
2: És que és el poble, les persones que hi vivim no ens tenen, és el que parlàvem l'altre dia, no? Que no ens tenen en compte, que només és, a veure, qui la diu més grossa, i si tu has dit blanc, doncs jo diré negre, encara que no m'ho cregui, no? I tot és per fer mal a l'altre.
1: Sí, perquè portem 8 anys d'un govern que suposadament havia de solucionar aquesta crisi de l'habitatge i veiem que al final del mandat doncs encara no està fet i que la gent està molt indignada.
0: Veieu un front d'esquerres, Ada Colau, Gabriel Rufián, Pedro Sánchez?
1: És la gran pregunta. Ja diu, el PSOE ja diu que es vol presentar... Amb
0: el
1: despartit al Senat.
0: Al Senat, sí, eh?
1: Sí, perquè les majories fan que es necessitin grups molt amplis per tenir grups parlamentaris i això ja ho han fet algun cop, però potser ho fan més. I el Congrés no ho sé. És complicat. Jo, una coalició de Frente Amplio amb PSOE al Congrés ho veig complicat. I amb el Rufián no ho sé. Hi havia molta predisposició. Es van fer molts actes al tancament de curs... després amb tota la crisi de Ceuta i tal es va apartar una mica el tema, ara ja veurem com torna.
0: Seria una pena, realment i sincerament, que el Rufián es perdés i deixés d'estar en primera línia política. Jo no sé,
2: a mi m'agrada molt com parla, independentment del partit polític, sí. Però com parla i com diu les coses i com, que és veritat que al final, a veure qui la diu més grossa, no? Però ell, sí, la manera de parlar aquesta que té i de...
0: Sí, el que faltaria és veure si això que diu ell realment després, si estigués governant i manant, compliria tot el que diu o seria tan... No sé com dir la paraula.
1: Jo crec que aplica una mica la demagògia, el Rufián. O sigui, diu el que la població vol sentir. És un tio que té moltíssim carisma. Però encara no l'hem vist en funcions executives, per tant, és això que dieu, que no sabem com ho faria.
0: Esteu escoltant Punt de Trobada Parets, en directe des de Parets, des de Rap 107, l'emissora municipal d'aquest municipi del Vallès Oriental que emet per tot el món mundial a través d'internet, a través del nostre canal de YouTube, també Radio Streaming Parets. I escoltant aquesta música tan guapa, doncs ara el que farem serà connectar amb la nostra companya Lídia, que ens està parlant dels seus animalons. Anem a escoltar a la Lídia, a veure què ens diu, perquè, no sé, té, crec que, novetats importants a la seva vida.
3: Hola, bon dia a tothom, qui tal esteu? Bueno, jo estic fent una caminada, és dureta, però a mi m'agrada molt sortir a caminar aviat i gaudir del poble tranquil i res. Bueno, avui us vull compartir algo personal meu, que avui faré una acollida a un gos i si tot va bé l'adoptarem a casa. No sé si és el moment o no, no ho sé. Ja sabeu que en Sumi ens va deixar el gener. No sé si és molt aviat, si és molt tard, però tornarem a salvar una altra vida. I res, molt emocionada, molt contenta, amb moltes ganes. I tornar a agafar la rutina de sortir amb el gos, tenir una responsabilitat. I jo us aconsello que no sempre tenen que tenir preferència els cadells. Hi ha gossos adults, preciosos, fantàstics, inclús gossets delicats, que també tenen dret a tenir una nova vida, una nova llar i una família que els estimi molt. Jo ja et dic, estic molt emocionada. Havíem pensat marxar i no marxem inclús, perquè estem de pont, per poder estar, per rebre el gosset. Són sensacions retrobades. Jo sóc molt sensible i tinc sentiments barrejats. Per una banda, trobo molt a faltar el Sumi i per l'altra, crec que és bo ajudar amb un altre animalet. I ahí estoy. El meu cap està en un moment de moltes, moltes emocions i ho volia compartir amb vosaltres. Pues res, aigües netes, vols nets. Gaudiu, que ara s'està bé els matins, ja fa fresqueta, i els vespres també, ja ha canviat una mica la temperatura. I avui em sembla que parlareu d'aiguats, déu-n'hi-do, tot el que va passar, i jo crec que aquí no estem preparats per això. Però bueno, que vagi molt bé la setmana i gaudiu del pont. Un petó.
4: Punt de trobada Parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a RAC 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-2315-74. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a Parets, a RAC 107.

0: Doncs ens ha fet molt feliços escoltar la nostra companya Lídia dient que tindrà un gos en acollida. Això vol dir que d'aviat serà seu. Una gran notícia per al gos i també una gran notícia per la Lídia i l'Emilio. Moltes felicitats, família. Ens anem de viatge a Vietnam amb la Laura i Good Morning Vietnam. Laura, el micro és teu.
1: Bé, doncs m'agradaria continuar perquè l'altre dia vam començar, ens vam quedar a Hanoi i bueno, m'agradaria continuar explicant-vos el meu itinerari per aquest país tan, tan meravellós. Ens vam quedar l'altre dia amb aquell àudio que us vaig posar, que eren un espectacle de titelles que us recomano si aneu alguna vegada a Hanoi. Bé, després de Hanoi vaig anar fins a una població que es diu Cat Ba, agafant un bus a 3 hores. Allà vaig fer una nit perquè després me n'aniria a passar 2 nits en un vaixell fent un creuer per una badia que és alternativa a Halon Bay, que Halon Bay és la més famosa. I llavors aquesta, diguéssim, que és com per... És la meva mateixa zona, però una altra badia que es diu Langha. I llavors aquestes són bueno, excursions. Pots anar un dia o pots fer passar 2 nits, 3 nits al vaixell i pots fer diferents activitats, des de banyar-te, anar en bicicleta per una illa que et porten, anar en caiac, diferents activitats i vas veient tota la badia, que és una zona molt, molt, molt, molt, molt maca. Té una llegenda darrere, molt, molt interessant, molt maco. Després d'aquí, amb un bus, unes 3 hores i mitja, arribaríem a Tangkok, que és una zona de natura molt, molt maca. Aquí podem pujar a les Mua Caves, fer un passeig en barca per la zona de Trenang, visitar l'antiga capital de Hoa Lu, que va ser capital de Vietnam, crec que segles 10-11, a visitar el complex budista de Bai Dinh, que és el més gran de Vietnam, la Bisdam Pagoda, molt famosa, veure camps d'arròs, i passejar en barca també pel riu, visitant diferents coves. Llavors, en aquesta zona, en les barques, les persones que remen ho fan amb els peus.
0: Amb els peus?
1: Amb els peus, sí. Oh. És curiós de veure, i bueno, és aquesta zona...
0: Uau, quines imatges estic veient jo de Hoa Lu.
1: És preciós, és
0: tot
1: molt
0: verd.
1: Maco, tot verd. Clar, és el que dèiem, no, la pluja. Doncs sí que és veritat que la pluja, quan són pluges torrencials, porta moltes destrosses. Però clar, aquests països que plou gairebé cada dia,
0: no?
1: Doncs clar, tenen aquests paisatges verds espectaculars.
0: Vas menjar molt arròs, allà?
1: Sí.
0: Arròs de Vietnam.
1: Arròs de Vietnam.
0: Notes la diferència amb el d'aquí o és igual?
1: Clar, tenen molts tipus d'arròs, també. I, o sigui, si és arròs sol, no té gust... Clar, és arròs.
0: És arròs
1: cuit i ja està.
0: Vale.
1: Llavors hi ha llocs en què l'arròs s'ha fet amb llet de coco, amb aigua de coco, llavors li dona un gust diferent. I l'arròs, si no li poses carn, si no poses condiment, o sigui, és arròs... Arròs sticky rice d'aquest, que és enganxós. Mm. Clar, se'l menjarà amb les mans, llavors ha de tenir una consistència...
0: I tu? Amb les mans també?
1: No. Bueno, si ha calgut, sí, no? Però si no, amb coberts. Amb coberts. Doncs després d'aquesta zona tan maca, ens anem a Hue. Aquí, amb un trek nocturn, aquí sí que... Sí que us explicaré una anècdota que ens va coincidir amb l'any nou vietnamita. Uh-huh. Llavors fan la celebració com nosaltres, la nit de Cap d'Any, però s'allarga tant per davant com per darrere. O sigui, hi ha com una celebració prèvia, la celebració del dia i la posterior. Llavors vam arribar a Hue i amb un tren nocturn de gairebé 12 hores.
0: Déu-n'hi-do, no?
2: I com es viatgen aquests trens?
1: No, mira, en aquest... aquí el que ens va passar és que, com que era l'any nou, nosaltres havíem comprat els bitllets per anar en bus. Uh-huh. En un bus. Llavors estàvem allà a la parada, no arribava el bus, no arribava el bus, no arribava el bus. I ningú deia res, ningú sabia res.
2: Bueno, gairebé com les rodalies, no?
1: Sí. I ens assabentem que, clar, és que era l'any nou, ja, però és que nosaltres hem comprat el bitllet. Bueno, que vam haver de decidir què fèiem, quina alternativa, perquè l'alternativa seria quedar-te una nit més allà on estaven, que era Tancoc, que ja havíem fet una nit de més per aquest tema dels transports, perquè no trobàvem transports. Llavors, era quedar-se una nit més o buscar-se la vida d'alguna manera i buscar un altre mitjà de transport. Uh-huh. Vam conèixer les noies espanyoles i vam decidir anar a l'estació del tren a veure què hi havia. Vam veure que hi havia un tren, doncs vinga, l'últim tren, un tren d'un tour, un tren...
0: Vas improvisar, Laura. Bé,
1: sí.
0: A tu no t'agrada, això?
1: Uf! No, però, o sigui, ja anàvem amb la cosa de ens tocaré improvisar en algun moment, però sí que portàvem molt lligat com anar d'un punt a l'altre, no? Quin mitjà de transport agafar, quina durada... però també estàvem oberts a que podien passar aquestes coses i, efectivament, doncs va passar i ho vam saber resoldre. I era un tren,
0: cap a Hue.
1: Cap a Hue, sí. Llavors aquí vam visitar la ciutat imperial, que és preciós, tot allò, els edificis, preciós. Hi ha tombes de diferents emperadors i llavors, com a curiositat, hi ha un parc aquàtic abandonat.
0: Un parc aquàtic?
1: Sí, un parc aquàtic abandonat, que això... Un dia també m'agradaria parlar de tota la informació que trobem a les xarxes, no? Sobretot a Instagram. Llavors, un dia jo vaig veure un vídeo d'una persona que... Un Instagramer, influencer, que deia... Ostres, per arribar a aquest parc heu de vigilar, perquè si hi ha la policia no us deixaran entrar amb la moto i haureu de donar la volta. I clar, anàvem una mica amb la cosa que ella diu... No sabem si ho podrem visitar, no? I vam arribar allà, era un diumenge, allà estava tothom, tots els vietnamites estaven fent el pícnic amb les seves famílies, amb les bicis, per allà, i allà no hi havia policia, ni hi havia res. Evidentment és un parc abandonat.
0: Sí, l'estic mirant amb un drac.
1: Amb un drac xulíssim, espectacular, sí. Que pots pujar-hi al drac.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I per què està abandonat, això?
1: M'imagino que fa molts anys i no ho fan servir i s'ha quedat allà, les infraestructures, està el drac aquest, i després hi ha com una mena de tobogans, que té pinta de que en el seu moment fos un lloc molt maco.
0: Recomano que tot el que ens està explicant la Laura ho busqueu in situ a Google, perquè us surten unes imatges fantàstiques, eh? És que ho estàs explicant i estic allà.
1: És molt xulo aquest... Bueno, el drac. O sigui, que el que em referia, no?, amb això, que a vegades ens refiem molt del que diuen les xarxes socials i a vegades no és cert.
0: I aquí veig unes mans gegants, això també ho vas veure?
1: Ui, això sí, però això està més cap endavant.
0: No és allà, no?
1: És un pont, el pont de les mans.
0: Sí.
1: No, això...
0: No és,
1: això,
0: a...
1: no és Hue, oh, no.
0: Hue.
1: No, Hue, no. De Hue vam agafar un bus, un sleep bus.
0: Sleep bus, de dormir.
1: Llavors, són busos que són, en lloc de tenir seients, tenen llits. Uh-huh. Potser no estirat, o sigui, no és com un llit estirat del tot, té una petita inclinació, però supermoderns, molt nets, amb cabines individuals, les teves cortines, amb llums, amb port USB per carregar...
2: Vaja, que el problema mòbil. És que el del costat no ronqui.
1: Sí, majorita.
0: T'asseguro, Laura, que quan em vas explicar que hi havia els busos aquests nocturns, m'imaginava una altra cosa.
1: No.
0: Estic mirant les fotos, és increïble.
1: És increïble.
0: Que guais, no?
1: Hi ha de tot. Hi ha de diferents preus, de diferents qualitats... sí, però encara que t'agafis la gamma més alta, és que és molt, molt econòmic. Molt.
0: Per què no fem això aquí? Ui, importem aquesta idea?
2: Bueno, potser perquè les distàncies no són tan llargues, no?
0: Bueno, però si Renfe funciona tan malament...
1: Clar.
0: I dius, me'n vaig a Sevilla, doncs agafes un sleep bus d'aquest...
1: I fantàstic.
0: Uau.
1: Llavors, també que tenen, et donen unes xancles... Uh-huh. Perquè et pugis, atreguis el teu calçat i pugis al bus. Llavors, això, així ja no s'embruta el que és el terra. Llavors, van fent parades també. Cada vegada que pares, treus les xancles, et poses les teves sabates i després fas el canvi. Molt bé. La veritat és que molt bé. Et donen aigua, a tovalloletes d'aquestes humides per refrescar-te. La veritat és que és una meravella. L'única cosa així per dir algun punt així, clar, depèn de la carretera, depèn del conductor, si estàs a la part de dalt, bueno, vas una mica com en tensió. Llavors jo recomano, a mi em va agradar més, dormir a baix.
0: A que té dos pisos.
1: Sí, sí, té dos pisos. Ai, perdona, us ho he dit. Sí, dos pisos i potser dues o tres fileres. Sí, com lliteres.
0: I quanta gent hi cap, més o menys?
1: Ui, ara no t'ho sabria dir.
0: Clar, potser són 20 persones
1: o... Sí, potser 20, sí.
0: I els preus són econòmics?
1: Són econòmics, sí.
0: Uau.
1: És que és supereconòmic.
0: Uau.
1: I llavors això depèn d'on dormis, si a dalt a baix, si hi ha moltes corbes o el conductor va una mica de ràl·li, doncs el cos se te'n va... Sí.
0: Ui.
1: Llavors jo anava com una mica amb tensió de... Clar, no tens una... Si dors a la part de dalt, no és com una llitera que tens com la barrera, no? Per no caure. Tens una miqueta, però recomano a dormir a baix.
0: I és l'únic país del sud-est asiàtic que té aquests busos?
1: Ah, jo només els he vist aquí.
0: A Vietnam.
1: A Vietnam, sí, són els més famosos. Després hi ha països en què... No ho sabria dir, perquè crec que només els he agafat aquí al nocturn a Vietnam.
0: Increïble, increïble. Viatjar amb la Laura és, vamos, és increïble, és que és molt xulo. Bueno, pues, no sé, què fem, una miqueta més i...
1: Si vols acabem aquí,
0: sí.
1: Amb aquest bus que vam arribar a una zona que es diu Phong Nha, on hi ha moltes coves, xulíssimes, espectaculars. La cova de...
0: Com es diu?
1: Phong Nha, Phong Nha. La Phong Nha Cave i la Paradise Cave, que són espectaculars. Enormes, molt, molt grans. Crec que són de les coves més grans on he estat. Res em vaja, amb perdó, a les coves del drac, per dir les més famoses que tenim aquí. Una passada, espectaculars. Espectaculars, molt ben cuidades, molt ben il·luminades. Molt, molt, molt maco. I també hi ha un jardí botànic on pots fer un recorregut i arribes a una... a una cascada molt, molt maca.
2: I allà, o sigui, sempre pensem en aquests llocs exòtics com llocs d'aigua cristal·lina, d'aigua blava turquesa. És el cas o no és així?
1: Per les platges, dius.
2: I també pels rius, no? Potser aquests entorns selvàtics.
1: Sí, sí, l'aigua és bastant... L'aigua és bastant, bueno, bastant clareta. I les platges de Vietnam, per exemple, no són les més espectaculars. Però sí que en aquesta zona sí. Bastant tot, bastant l'aigua, bastant neta. Sí que, clar, depèn del terreny de la zona. Si és més muntanyós, més terrós, sí que trobes l'aigua, però perquè l'aigua estigui bruta, sinó perquè el fons ja és fosc.
2: I les coves aquestes eren molt accessibles, poc accessibles?
1: N'hi havia... N'hi ha hagut de tot. Aquestes grans últimes que comento eren bastant... Segurament havies de baixes escales... Però, bueno, tot bastant, bastant preparat.
2: Pel turisme.
1: Sí, i accessible, vull dir, res de fer aquí un rappel o un...
2: És un país que s'està obrint, diguem.
1: Sí, jo penso que ja fa temps que està bastant obert. Del sud-est asiàtic, Tailàndia, Vietnam, des dels que més preparats estarà pel turisme, evidentment, que són països que cada vegada van creixent més. Però Vietnam és un país molt... I és que té molta cosa, té molta història, cultura, la natura també, i part de platja també, si vols estirar-te ja uns dies sense fer res a la platja, també ho tens. Doncs, si us sembla, continuem el proper dia, us explico més coses.
0: Jo seguiria aquí escoltant-te, embobat, però tenim una altra viatgera en el programa, i es diu Fina, i la tenim... Al Camino de Santiago. Fina, bon dia. Fina? Hola, Fina? Ai. Ai, no la tenim.
2: Bé, doncs mentre no ens... La Fina no ens pot atendre, repassarem una mica l'actualitat d'aquesta setmana. Comencem explicant... que en plena política el PSC de Parets ha proposat a Ara Parets pel Canvi explorar una moció de censura. Ho van explicar els portaveus dels dos grups aquí, en aquesta casa, a Rap 107, i també ho diu David Tatxer al Som Parets. L'objectiu d'aquesta moció de censura és canviar el govern municipal durant l'últim any de mandat i fer fora el govern actual. Els republicans van rebutjar aquesta possibilitat, però per la manca de confiança evident, deien, amb els socialistes. La proposta es va abordar en una reunió entre les executives dels dos partits a l'inici del nou curs polític. Seguim en plena política. El govern municipal de Parets ha decidit no incrementar les taxes municipals, els preus públics i els impostos per l'any vinent. Això és arran de l'augment dels darrers mesos del cost de vida, segons l'equip de govern explica aquesta decisió, per alleujar l'economia domèstica dels veïns i veïnes. Destaca en aquest sentit la congelació de l'impost per la recollida de residus i del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles que Parets manté com un dels més baixos de la comarca. L'oposició ha criticat aquesta mesura com electoralista. I finalment, en plan esportiva, destaca que el Club Futbol Parets s'enfronta aquesta setmana contra el Club Futbol Martorelles, un derbi baix-vellesà en una jornada en què tots dos equips buscaran donar continuïtat a les seves aspiracions de la temporada.
0: Bé, doncs ara sí que tenim la connexió. Ens havia fallat el telèfon, però ara sí, perquè, clar, són coses del directe. Estem fent ràdio en directe i això de vegades no és perfecte. Però aquesta és la gràcia també de la ràdio.
2: M'ha agradat molt explicar les notícies sota música vietnamita.
0: Sí, clar, se m'ha oblidat treure-la. Ho he pensat, eh? Ara sí, ara sí que està més ambientada la Fina, que està fent el Camino de Santiago. Hola, Fina.
3: Hola, bon dia, que m'escolteu?
0: Perfectament.
1: Sí. Hola.
3: Vale.
0: Bon Escolta, dia, exactament, per on pares a Galícia?
3: Pues mira, he fet 2 dies de camí en cotxe, autobús, tren... Bueno... 2 dies ahir estava esgotada. Ahir ja vaig fer també una primera etapa que era de Monte do Gozo fins a Santiago, bueno, que van ser 17 quilòmetres, però bueno, sembla que no, però ja eren. I ara he sortit de Sàrria, poder fa una hora, i estem a 110 quilòmetres de Santiago.
0: Ah, et queda poc, llavors.
3: I, bueno, però això és un passeig, eh? Això que estic fent avui és un passeig.
0: 110 faràs? 110 quilòmetres faràs avui? No, no.
3: Sí, faré... No, no, no. No, jo no. Jo faré... Nosaltres hem repartit les etapes, les més llargues, en 2 o 3 etapes. Uh-huh. Aquesta d'avui la fem en 2 etapes, que són 10 avui i 10 demà. Segons com jo em vagi trobant, allargarem o escurçarem. I espero no tenir que tornar. Però bueno, molt bé, molt bé, molt bé.
0: I amb qui,
3: això d'avui és un passeig.
0: Amb qui l'estàs fent, aquest camí de Santiago?
3: Amb el meu home.
0: I com està el teu home? Sí. Perquè per seguir-te tu ha de menjar molt i ha d'estar molt fort, eh?
3: Per seguir-me, a mi diu. Jo tinc que seguir-lo amb ell, home. No, molt bé. Ell està molt bé, no veus que es fa esport? Ell feia maratons i tot això, ara ja no, perquè ara ja tenim una edat, no? Però ella ha sigut sempre molt esportista. Bueno, pensa que és aquesta la tercera vegada que fa el Camí de Santiago. Ah, ella ha fet sencer el que del nord i ha fet el de la Via de la Plata. I aquest és el que fa el tercer, amb mi. Sí.
0: Vosaltres l'heu fet?
1: No.
2: No, és un... No vull fer.
0: Laura, volies comentar?
1: Jo, Fina, hola, bon dia, sóc la Laura.
3: Hola, bon dia.
1: Escolta'm, et volia fer una pregunta de viajera.
3: Digues.
1: Què portes a la motxilla?
3: Mira, hem portat masses coses. Mm. Per això he fet una cosa. Aquí hi ha algo que és fantàstic. Jo, ahir i abans d'ahir, que ha sigut el trajecte que hem fet per arribar aquí, per mi ha sigut horrorós, perquè el meu home portava la motxilla, diguem, gran, amb un pijama, amb un xandall i poca cosa més, unes sabates, i unes sabates meves que ara us explico, que és molt curiós. I jo portava una altra més petita, però no és còmoda. Me la van regalar i no és còmoda. Què hem fet avui? Hem deixat a l'alberg la motxilla grossa i per 5 euros se la porten al proper alberg i hem agafat la petita només amb 2 chubasqueros, una ampolla d'aigua, per si et fas mal unes tirites i poca cosa més.
1: Esa és l'actitud, Fina.
3: Avui va bé i jo no porto res.
0: És a dir,
3: jo no porto res.
0: Que des de l'alberg tu pots pagar 5 euros i et diuen nosotros te lo llevamos. I no era per correus, això, que ho feien? És que em sonava...
3: No, sí, també fan correus. Vale. Però nosaltres ho hem fet a l'Albert, vam anar a parlar amb un senyor que té una oficina a Sàrria, i tu li dones una tarja on li poses aquest dia estaré aquí, aquest dia aquí, aquest dia aquí, aquest dia aquí, i a les 8 del matí han vingut a l'Albert i s'han endut la motxilla.
0: És que està tot estudiat, eh?
1: Planazo.
3: Ja la tindrem allà.
2: Sí, són com els busos de nit.
3: Això és més fàcil.
0: Fina, i quin temps fa?
3: Boníssim.
0: Sí?
3: Espero que no plogui, perquè mira, em vaig trobar a l'alberg que vam compartir habitació amb uns nois de Pallejà i un altre de Cerdanyola, I quan marxaven em van regalar una espècie de botes per si plou. I em va ser tingut molt greu perquè me la vaig deixar ja un autobús.
0: Hola.
3: A Lugo. Anàvem a Lugo i me l'havia deixat a l'autobús. Així és que espero que no plogui. Ho sento molt per ells perquè van ser maquíssims. I va, vinga, va, te la regalo. I bueno, quan ja acabàvem i bueno, me l'he deixat. I llavors us explicaré una cosa molt, molt, que no sé si l'he explicat algun dia. Quan jo vaig intentar fer el primer meu camí de Santiago, crec que sí que ho vaig explicar, vaig tenir un problema metge, amb un metge, no, meu no, amb un metge.
0: Em sona.
3: I no vaig poder fer-ho. Us vaig explicar això?
2: Sí, crec que sí.
3: Bueno, vale. Doncs jo tenia unes bambes guardades per llançar-les al camí de Santiago, vale? Va ser molt curiós perquè ahir a la tarda vaig dir, mira, saps què? Vaig a provar-les, a veure com funcionen. Me les poso i no portava ni 50 metres i ja se'm cau una sola.
0: Oh!
3: Vaig quedar amb mitja bamba. I bueno, res, com que ja estàvem al camí de Santiago perquè estàvem a Sàrria, me les vaig treure i les vaig llançar a les escombraries.
0: Mare de Déu.
3: O sigui, s'ha complert el meu desig de deixar-les al camí, però no on jo volia. Però bueno, l'important és que les he deixat aquí.
0: I tant.
3: Però imagineu-vos si les, avui, que no tinc res perquè la motxilla la porta un taxista, que em poso aquelles bambes i se'm trenquen quan porti 50 metres.
0: Fina, et posaré aquesta cançó ara perquè la dediquis a algú. A veure, a qui li dediques? Escolta.
3: Al meu home. Al meu home.
0: Quina cançó
3: home,
0: és?
3: És que l'he trobat avui en a la ràdio buscant. La lluvia no moja nuestro amor cuando yo soy feliz.
0: De la Gigiola Cinquetti.
3: Sí. Doncs sí.
0: Pues Fina, des del punt de trobada ja saps, desitgem el millor i que passis uns grans dies a Galícia. Menja sí. Molt lacón, que està no. Molt bo i pop.
3: No vull menjar molt, que aquí es menja molt. Volia fer només un comentari.
0: Digues.
3: De quan parlava la Laura, quan parlàveu abans de les pluges, que deia la Laura que a Granollers havien dit que tot estava supercontrolat, que tot estava superbé. Doncs la meva jove va anar a treballar, perquè treballa a l'Ajuntament de...
0: A l'hospital, sí.
3: I ho va passar fatal, perquè va tenir que travessar amb el cotxe per un riu d'aigua que, pobreta, ho va passar malament, eh? Per això dic que no estava tot tan controlat.
0: S'ha de vigilar, s'ha de vigilar, sí. Vale, doncs pues, bueno, Fina, gràcies.
3: Doncs
0: que vagi tot molt bé. Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: Adéu.
3: Una cosa, m'heu de dir, buen camino.
2: Buen camino.
0: Buen camino.
3: Adéu. Gràcies.
0: Adéu.
3: Adéu.
0: Quina sort, poder estar fent ara el camino. Jo, vamos, ho signava ara mateix, eh? Bé, la nostra companya Mireia té una secció molt maca en el nostre programa que es diu... A veure si us en recordeu. Com es diu?
2: Ens hem previngut, o...
1: Estem previnguts.
4: Esteu previnguts.
0: Aquesta. Esteu previnguts. A veure, esteu previnguts i escoltarem...
5: Musical de la història.
0: Això.
5: Ningún otro musical ha sido capaz de superarla en más de 70 años. Entonces, ¿qué demonios tiene de especial? Eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy.
0: Ens parlarà de musicals? Anem a escoltar-la, la nostra companya Mireia.
6: Hola, companys i companyes del punt de trobada de Parets del Vallès. Aquesta setmana l'esteu previnguts? Donat que parlem dels ruixats, una mica d'humor, i m'agradaria recuperar i fer una revisió d'un clàssic. Un clàssic dels musicals que com a anècdota us diré que la pluja que es veia en moltes escenes no era aigua, era llet. Sabeu de quina pel·lícula estic parlant? No? Sí? Doncs us proposo que escolteu el següent tall de YouTube per a veure si l'heu encertat. Sí? Doncs bé. Fins la propera. I recordeu, esteu previnguts.
0: Sabeu quina pel·lícula és?
1: No.
2: Singing in the Rain, no?
0: Jo diria que l'Eudal és molt jove, però l'ha encertat, eh? Li costa arrencar, però...
2: Sí,
1: ara sí.
0: Ara sí, eh? Sí. Una cançó preciosa.
1: Això de la llet...
2: És molt fortí.
1: Sí? L'has col·locat?
2: Sí.
0: I com ho sap la Mireia, això?
2: Ens haurà d'explicar.
0: Sí? Ah, jo volia que sonés el Singing in the Rain. A veure si fa. With a happy refrain, just singing. Ara. Singing in the rain. Preciosa aquesta cançó, com preciosa és aquesta que sonarà ara. Són les oques grasses, o els oques grasses. Us puc dir una cosa? Aquesta nit aniré al concert! Ah! Per fi, vaig a un concert. La vida amb tu ens ha ajudat al fons en tot és fosc. Què n'has de dir
2: d'això? I no només a un concert, l'últim concert.
0: Sí, no? És avui l'últim, no?
2: És avui l'últim. Aquesta banda catalana està fent història perquè està tancant la seva trajectòria de 16 anys amb 4 macroconcerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, doncs, que han fet el ple absolut. Avui, a 9:15, últim concert, que repassaran tots els seus èxits, i que si no som afortunats que tenim entrada com el Miquel, es pot veure per TV3 i la 2CAT en directe.
0: Jo us explicaré la història d'aquestes entrades. No m'escolta.
7: Bon dia, sóc la Sílvia i ahir vaig tenir la sort de poder gaudir d'un dels últims concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Hi vaig anar amb la meva amiga Marta i la veritat és que em falten les paraules per poder descriure la sensació de ser allà dins. Pell de gallina tota l'estona, emoció màxima, i porten un espectacle brutal de llum, de so, de músics, amb unes pantalles increïbles, focs artificials, que fan que estiguis allà i que no t'ho puguis creure. Jo, que he vist actuar Coldplay al mateix estadi, la veritat és que les oques no tenen res a envejar-li. Ha estat una experiència increïble i res, molta pena d'acomiadar-los, però ens han fet un gran regal amb aquesta actuació.
0: Que bé, que bé. I això ho teníem pendent, Laura?
1: Doncs vull aprofitar el micròfon per felicitar els meus nebots, que es diuen Lucas i Pablo, que avui fan 8 anys. I res, dir-los que els estimo molt i que moltíssimes felicitats. I que ens veurem a la tarda, que m'han dit que hi ha pastís.
0: Oh,
1: a veure, què passarà?
0: I que ens estan escoltant, no?
1: Espero que sí.
2: Ens haurien d'haver trucat.
1: Ens haurien d'haver trucat.
0: Oh, és veritat.

0: Ui, l'he tallat el fiu. Bé, ens acomiadem ja del programa d'avui amb aquesta cançó que sí que és una de les grans clàssiques d'Oques Grasses. Companys, ens tornem a trobar pues, la setmana que ve. Fem programa un altre cop, el dia 17.
1: Fins la setmana que ve.
2: Mira, ara me'n ve al cap, res, una coseta, mencionar el Premi Nobel de Literatura que li han donat a una dona i el Premi Nobel de la Pau que li han donat a una dona.
0: Una dona?
1: Una part de tu amb... Hi ha carrer per explicar que aquesta dona del Premi Nobel, exjutge del Tribunal Internacional, doncs que ara està patint la persecució de Donald Trump.
0: Que fort, és que em sembla tan fort. Quan vaig llegir la notícia ahir, no donava crèdit, eh? Senyores i senyors, gràcies per escoltar el Punt de Trobada Parets. Bon cap de setmana i bon pont, perquè dilluns és festa. Adéu-siau!

0: dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,5 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

0: I avui, en aquest cas, dins la setmana de la salut mental, hi ha diverses activitats i, com sempre, fem una xerrada amb el SAPIJ, que és el Servei d'Atenció Psicològica Infanto-Juvenil. I qui és la responsable? Doncs la Cecília Fabregat, a qui saludem. Què tal? Com estàs?
1: Bon dia.
0: Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Per parlar, com sempre, de temes vinculats... Sempre es toca amb el tema de la salut mental, no?
1: Sí, sempre ens toca el tema de la salut mental.
0: I tu és un dels temes dins del SAPIJ que
1: exacte.
0: Entra.
1: Exacte. Al final, com intentar millorar, no? I acompanyar aquesta salut mental per poder estar bé, poder ser funcional, no?
0: I avui un tema que ens agrada als dos, perquè fer esport ens agrada, no? Caminar, córrer...
1: Tenim aquesta cosa en comú, tu i jo ens hem
0: clar
1: trobat
0: sí.
1: aquí.
0: Clar que sí.
1: En el món de les curses.
0: I avui parlarem de l'esport, i a part del nivell que baixa quilos, et posa bé, et treu el greix que tens una mica... Però, clar, també va bé per l'autoestima.
1: Exacte. L'esport és molt important, cada vegada hi ha més estudis i cada vegada hi ha més no, sensibilitat sobre aquest tema, el fet de quins beneficis ens aporta l'esport dins de la salut mental i ja no dins de la salut mental, no, que és una cosa que sí que, per exemple, quan a tu et diagnostiquen no, d'alguna patologia, d'algun trastorn, sempre recomanen el tema dels beneficis de l'esport físic, no?
0: Sí.
1: Perquè ens ajuda molt en moments molt concrets, no? Uh-huh. Davant un quadre d'angoixa, d'estrès, de depressió, sempre l'activitat física és una prescripció social que s'ha de fer, no? Però ja no parlar només a nivell de trastorn o patologia, però sí que parlar de quins benestars emocionals té fer esport.
0: Sí, perquè ja no és que tinguis una depressió, que ja, això ja és un tema seriós, sinó un dia que estem baixos, no? Allò dius, hòstia, m'acabem sortint de la feina o de casa, i hòstia, problemes amb la parella o problemes amb qui fos, no? I l'esport fa un reset, o
1: fa un reset, sí, senyor. Al final ens aporta, no? La gran pregunta que sempre, quan hi ha molta gent que diu, ai, vull començar, o no sé com començar, no sé com fer-ho, al final és, no facis res. És a dir, no et plantegis una expectativa molt alta, simplement surt a caminar un dia, el que puguis, ja no 15, 20, és igual, ja no cal que facis una gran caminada, no? Molt, molt lluny.
0: No cal.
1: No cal. Al final, fes-te la pregunta de... com surto i després fes-te la pregunta de com entro. És a dir, no? I després fes la comparativa de com et senties al principi de caminar i com entres a casa després d'haver fet una caminada.
0: Bé, això hauria de convertir-se també en una mena de rutina, no?, el tema de fer esport.
1: Sí. Aquí hi ha tot un aspecte d'hàbits i rutines que això ens costa molt, no?, tot el tema de fer com canvis, d'intentar incorporar i fer un hàbit. Aleshores, una de les coses que és molt, molt important quan tu vols fer un hàbit o una cosa molt rutinària és el fet que et motivi.
0: Clar.
1: A l'esport, una de les coses que té és que al final moltes vegades ens posem com una expectativa molt alta i intentem com... esbaixem una mica com a l'objectiu, no? De, pues, el que tu comentaves.
0: Que la
1: no?
0: gent doncs... es cansa, no?
1: Exacte. Aleshores has de trobar un esport, sobretot superimportant, que t'agradi. Ja no és que t'agradi fer aquell esport, és com que t'agradi pues, la comunitat que tens al costat o no? Amb qui vas a fer-ho, amb qui quedes...
0: Que això també és important, no?
1: Superimportant.
0: Perquè hi ha gent que és més individual i va sola por ahí, però hi ha gent que s'apunta a grups de córrer, a gimnasos...
1: Exacte. I al final és no? una de les coses, per exemple, en el meu cas, jo haig de trobar la persona amb la que anar-hi. Després ja, quan tinc l'hàbit, doncs sí, poder...
0: Puc però arribar. Sola et costa?
1: Costa molt, molt, molt. A mi córrer sola... No sé, ho vaig fer una temporada de la meva vida, però ara mateix...
0: No ho tornaries
1: no
0: a fer.
1: No sóc capaç de fer-ho. Haig de sortir, saps, amb la meva amiga Míriam, i les dues sortim, i aleshores puc sortir a córrer, però si vaig sola, em costa la vida.
0: Sempre anar amb algú, amb
1: motiva.
0: Sintonia i motiva. i alguna fita, no? Allò diu, vull fer una carrera de 10 quilòmetres, una mitja, o el que sigui, no?
1: Això ajuda molt amb el tema de l'autoestima, que és el que comentaves al principi. El fet de que, per exemple, quan ens posem objectius petits, ens ajuda molt, perquè aleshores hem buscat l'espai per fer-ho, hem trobat aquest objectiu, no? Doncs això, quan fas les curses, no? Al final, jo estic en un altre punt, no? Però, per exemple, a mi, el fer un dia a menys de 7, no? 6 quilòmetres, doncs és tot un, saps? És un objectiu i em sento superbé. I aleshores, al anar estirant el temps o anar estirant la distància o fer aquestes coses, són petits objectius. Exacte. I et trobes superbé amb tu mateixa quan després, no?, pots acabar fent aquest, no?, aquesta fita de dir, ostres, mira, doncs ho he arribat a fer. I això ajuda molt a l'autoestima, també.
0: Nosaltres estem dient a córrer, però pot ser caminar, pot fer exercici físic, perquè ara hi ha grups de fer ara inclús calistènies i coses d'això.
1: Exacte,
0: no?
1: Al final, per exemple, l'exercici físic, no? La calistènia, doncs, amb el tema dels pesos, no? Sí. De la quantitat de pes que aixeques. Sí. Al final, l'objectiu es trobes a l'esport, és una de les coses que més motiva, no? El fer-te petites fites.
0: Infància, desenvolupament emocional i social.
1: Clar, els infants, no?, tenim aquesta cosa de... Aquí hi ha una doble vessant, no? Els infants i l'esport.
0: Sí.
1: Superimportant, també.
0: Molt.
1: Indicat sempre perquè milloren les relacions socials i després dones tota una sèrie de valors des de petit. L'empatia, la cooperació, la responsabilitat, no? Si és un... no treballen aquí, si és un...
0: equips de futbol,
1: exacte,
0: de bàsquet... Exacte,
1: no? Sí. Dones també tot aquest afegit on compten amb tu, no pots deixar-los, no? Una mica aquí tota una sèrie de valors que tu incorpores. I està molt bé perquè després també quan es van fent grans... L'esport et dona molt sentiment de pertinença. Aleshores, en l'adolescència també és molt important perquè també podem afegir tot aquest sentiment de pertinença on ells es troben, no?, en el seu grup d'iguals.
0: I és bona la competició, creus? Amb tan petits? Amb tan petits potser no tant, però clar, quan tens 12, 13, 14 anys, ho vols guanyar. I, clar, aquí després venen els valors que et fa el teu monitor o entrenador, no?, o guanyar o res, o passar-ho bé i punto, i ja s'ha acabat, no?
1: Aquí estem com sempre. La competició és com, no?, al final sempre poso el mateix exemple. Les emocions, són dolentes les emocions, no? Pues la tristesa, l'enuig, tot això. No són dolentes, són desagradables, però tenen una funció. La competició és el mateix. La competició ens ajuda... perquè ens motiva com per treure la nostra fita, aquella que ens havíem posat, no? Uh-huh. Està molt bé perquè és com un afegit. Competir està bé. Uh-huh. Hi ha una diferència entre competir i pressionar. Uh-huh. Quan nosaltres ens sentim pressionats, aquí el que passa és que desapareix la competició i apareix que només hi ha un objectiu únic, que és guanyar. Uh-huh. I aquí hi ha com el petit inconvenient, no? Uh-huh. Deixa de ser... positiva aquesta competició perquè només tens l'alternativa de guanyar o de ser el millor, no? Ja no entenc-me, de ser millor quan és un equip. Uh-huh. Aleshores, al final, la pressió sí que acaba sent dolenta. Aleshores, en els infants això també és un valor afegit, tota aquesta tolerància a la frustració, no? Què fem quan perdem? Què fem quan hem tingut un mal dia? Perquè al final un mal dia el tenim tots, uh-huh. I en l'esport tu pots tenir un mal dia i no, que, no, que et surti tot del revés i no passa absolutament res, no? Al final un mal dia no defineix un esportista.
0: No, clar.
1: Clar, però això costa molt d'entendre i això en infància va molt bé i en adolescència perquè al final és una gestió de la frustració. És un no m'ha sortit això com jo esperava.
0: Clar, salut mental també queda afectada per això, quan hi ha una competició molt bèstia, no? I una pressió molt, molt dura amb gent tan joveneta, no?
1: Bueno, hi ha molts esportistes, on ara cada vegada més, no? Amb aquesta sensibilització, sí. amb la salut mental, cada vegada més professionals estan dient que han tingut dificultats en algun moment de la seva vida amb la seva salut mental. Uh-huh. Sabem d'esportistes que han hagut d'abandonar les competicions perquè no han pogut afrontar...
0: La gimnasta aquella, no?
1: La gimnasta.
0: La Simone Biles.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Araujo l'any passat amb el Barça.
0: Ah, sí, ten raó.
1: Araujo l'any passat...
0: Que ho criticaven i ells
1: bueno,
0: es van sorrar.
1: La primera, quan no va deixar d'estar convocat als primers partits, la justificació va ser una gastroenteritis.
0: I no.
1: I no era una gastroenteritis.
0: Estava amb hàbit depressiu o de salut. Sí, sí, tema de salut.
1: Sí, tenia un quadre d'angoixa i, sí. I el pobre li va costar la vida. O sigui, va estar molts mesos sense poder competir perquè jo penso que és això, que hi ha un moment que la competició i la pressió hi ha una línia molt fina, molt, molt fina, on realment ho has de saber gestionar.
0: Esport i relacions socials són molt importants, no?
1: Ai, això m'encanta.
0: Socialització, la comunitat, això és molt important.
1: Cada vegada...
0: Tot i que hi ha cada vegada, també hi ha gent que va al seu aire amb moltes
1: no,
0: coses.
1: No,
0: eh?
1: Hi ha molta gent, i es respecta completament, eh? Hi ha gent que arriba al gimnàs i es posa els cascos,
0: sí,
1: no? Amb el,
0: molts. I moltes. I, sí,
1: exacte, i aquest moment d'aïllament, no? I és una manera de fer una recàrrega de bateria social, és a dir, és el meu moment, no vull parlar amb ningú, jo vinc, faig el meu esport... I al final és que és això, és la manera de trobar com recargues, com estàs millor. I hi ha persones que, per exemple, a la comunitat els hi facilita també això, no? Al
0: clar.
1: Final jo quan arribo a un lloc només parlo, no? O només tinc com... Doncs això, comparteixo, ostres, què fem avui? Doncs mira, anem a córrer tanta distància, anem a fer-ho amb aquest temps, anem a fer-ho... I només penses en aquell moment en allò, no? El que diem, córrer o qualsevol altre esport. Aleshores, l'esport ens facilita molt, també, el fet de poder desconnectar del nostre dia a dia. No, no, no, és estrany, no? Ho pots fer, perquè al final comparteixes molta estona amb aquestes persones i aquestes persones saben de la teva vida.
0: Mm.
1: Fas comunitat, però després t'uneix també el tema de l'esport i fa que desconnectis, no? De la feina, de bueno, et permet desconnectar.
0: Sí,
1: de...
0: totalment.
1: Sí, sí. Aleshores, aquestes relacions socials està molt bé perquè es mantenen arrel d'algun comú, però que no és res que tu et pot comportar com un estrès o una pressió o no, o he tingut un mal dia a casa, m'he barallat, no sé què. Allà arribes i això acaba.
0: Tu n'has trobat, no?, de, bueno, casos teus de que motivar-los per l'esport i per socialitzar-los d'aquesta manera, no?
1: Jo és una de les coses que sempre recomano. És una de les meves prescripcions preferides perquè al final és que penso que t'aporta moltes coses. I costa molt, eh? Costa molt perquè no la prioritzem. És una cosa que mai prioritzem, el tema d'una estoneta per nosaltres, per fer esport, per sortir a caminar, pel que sigui. Però al final és... autocura, també.
0: Uh-huh.
1: El poder fer alguna cosa per tu, no?
0: Uh-huh.
1: Que sigui molt poquet en el temps. Al final parlem d'una hora. I és una manera també de trobar gent al teu voltant, doncs això, que et vingui de gust parlar d'una altra cosa. O que no et portin, no?, de temes que potser en aquell moment et ve de gust desconnectar.
0: I no cal ser esportista, veritat?
1: Exacte.
0: De nivell, d'èlit, no?
1: Exacte.
0: Podem córrer 7 i cap problema, no?
1: I cap problema, no cal fer 42.
0: Això sí, s'ha de ser... Bueno, s'ha de ser... No, vinc un dia i ja vindré d'aquí dues setmanes. No.
1: No. Has de tenir...
0: Un parell de dies a la setmana o tres.
1: Hem de construir hàbits i rutines i és molt important també fer entendre que l'esport no sempre ve de gust.
0: Clar.
1: És a dir, sí que és cert que et sents molt bé, però jo sempre dic que els 5-10 primers minuts aquests de haig de sortir, o haig d'anar aquí, o haig d'anar allà...
0: Fa pal, eh?
1: Tu penses, mare meva... Jo sempre els dic el mateix, eh? Perquè comencen, és que em dono una mandra, és que a sobre plou, és que ara fa fred, és que ara fa calor...
0: Clar.
1: És que sempre fa alguna cosa, sempre fa alguna cosa. Però mentre estàs plantejant això, vés-te vestint. Vull dir, vés-te vestint, que és inèrcia, que no et comporta cap tipus de, no, d'esport, de...

0: l'adolescent
1: o... I com ha canviat això, eh? Sí. Nosaltres de
0: gimnàs.
1: Què fèiem gimnàs nosaltres? Anar al gim a fer peses.
0: Què va, no ho fem mai.
1: Què va? I ara, en canvi, estan fortíssims.
0: Sí, sí.
1: Entre poc i massa, també.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Al final ja sí que és veritat que hi ha una cura de la seva imatge personal, no?
1: Sí.
0: On entra una etapa on realment la imatge personal és molt important.
1: Aquí entren les, el mòbil i tot, no?
0: Exacte. Però sí que és cert que després tenen una part on els hi ve... on tenen cura també, o sigui, de manera global. Es cuiden l'alimentació, vull dir, estan molt més conscienciats que nosaltres,
1: sí,
0: en molts aspectes, no? I això està bé. Està bé. Jo penso que sí que els hi sorgeix també alguna vegada la mandra de dir, buf, ara haig d'anar i no? O tinc deures i em tocarà fer deures a lo millor a les 8 o a les 9 del vespre perquè ara me'n vaig al gimnàs i després haig de fer allò i després... I aleshores sí que, jo penso que sí que connecten amb aquesta mandra poder, no? Amb aquesta falta de motivació d'arrencar. Uh-huh. Però és cert que el tenir com... O sigui, com dir-te... Per ells poder sí que és una prioritat. Els adults és el que no fem, prioritzar-ho. I ells sí que ho fan. Mm-hmm. No tenen altra... Com no? No prioritzen altres coses.
1: Mm-hmm. La gestió de l'estrès en aquest tema, què diries?
0: Superbé. Al final és el que dic. Jo prescrip sempre que hi ha un quadre de tristesa i un quadre d'angoixa. Està comprovat que alliberes molts neurotransmissors, no? Alliberem substàncies, no posaré tècnica, però alliberarem moltes substàncies quan fem esport i aquestes substàncies contrarresten altres substàncies, no? Aleshores, al final és com equiparar tota una sèrie química, no? De química a nivell de cervell, que ens permet fer front a les coses d'una manera diferent. I això també ajuda molt. Aleshores, amb un quadre d'estrès, el que parlem... surts superangoixat, però és que entres diferent. I després també, perquè hi ha altres beneficis que no són tan immediats, com per exemple, quan tu tens un quadre d'estrès de la feina, o jo què sé, qualsevol altra situació que t'hagi agobiat en aquell moment, que poden ser molts i divers, i cadascú ha de tenir el seu, tu, per exemple, no t'alimentes bé, o menges molt ràpid, o no menges, o no. Després, per exemple, el tema de dormir. O dorms malament, o et despertes moltes vegades. Si tu te'n vas a fer 10 quilòmetres, et puc dir que amb una mica de gana arribes.
1: Segur. Jo sempre arribo amb gana.
0: Sí? Amb una mica de gana arribes i una mica cansat arribes. Aleshores, al final, no és que et canviï la vida i dius, buah, he dormit com un tronc perquè he sortit a caminar. I no, però sí que és cert que al final... poc a poc vas intentant establir, no?, una sèrie de regulació a nivell d'activitat física que et comporta, doncs, això, l'alimentació, la son, el descans. Fer esport té molts beneficis i està molt bé, però és que descansar és igual d'important.
1: Per suposat.
0: Aleshores, el poder dormir, encara que sigui 6 hores, 7 hores seguides, o, no?, i això no tothom ho té.
1: No.
0: Exacte. Aleshores, al final és intentar buscar com aquest punt mig, no? Que pels adolescents igual. Per exemple, no, ara se m'ocorreix, tu tens un adolescent on ve de fer esport o, no? O una certa activitat física durant el dia i et puc dir que a l'hora d'anar a dormir tenen son. Poden tenir son més poden estirar més. Me'n vaig a dormir a les 12 o me'n vaig a dormir a les 11. Sí, clar, no fotràs un adolescent a dormir a les 9 de la nit. Però vull dir, al final hi ha com aquest cansament, no?, d'alguna manera.
1: Bueno, alguns estan com molt...
0: Després això, hi ha vegades que l'activitat física...
1: Et deixa...
0: Sí. Et deixa com...
1: I costa de dormir, després.
0: I costa de dormir, sí que és cert.
1: Això també passa, eh?
0: Sí, perquè si estires molt, al final... És molt, no? És molt química. Al final tu amb un exercici físic, entre cometes, no, però estàs com amb una certa alerta, vull dir, tu estàs com activat. Si després arribes a casa a les 11 de la nit i pretens dormir a les 11 i mitja, costa una mica.
1: Si parlem de salut mental i esport, això va bé. Lògicament s'ha de fer amb seny,
0: exacte,
1: perquè després venen les lesions i després la feina dels fisios. Però això seria, ja no seria la teva faceta, no?
0: No seria la meva faceta, no, però sí que és veritat que entra amb el tema de l'expectativa real, no? Hi ha molta gent que al final, no, és com jo, no?

0: Nosaltres no correm perquè, doncs, perquè tenim petits objectius, perquè ens fa gràcia, perquè ens agrada, perquè ens aporta alguna cosa que ens, no? que ens fa, que, bueno, jo què sé, que la nostra, en el nostre dia a dia ens aporta un benefici. Però sí que és cert que nosaltres hem de ser conscients, no? Per exemple, i jo no faré 100 quilòmetres.
1: Ja, ja. Per suposat. O una marató ara, no et veus...
0: No, ni una marató. Ni mitja, jo crec que faria, ni mitja. No, no.
1: Però com dius tu, lo important és fer-te la pregunta. Com et sents abans de fer esport i com et sents després?
0: Sí,
1: no?
0: Exacte. Per mi això és clau. És clau. I quan diem esport, diem això. Caminar és un esport.
1: Clar.
0: Caminar és un esport. És que moltes vegades ens pensem que necessitem, no? Pues això, apuntar-nos al gimnàs o fer no. una activitat en comunitat. O
1: lògicament s'ha de fer una mica amb ganes.
0: Una mica amb ganes, entenem.
1: No caminar com un home de 90 anys.
0: Exacte. Però sí que anar com a una, no? una velocitat de poder caminar.
1: Que els avis també està molt bé que caminin i que facin aquestes activitats també per la salut mental.
0: Els avis, si poden. Els avis ara, cada vegada hi ha més avis, i jo això ho trobo superbé, superbé, avis i no tants avis, que fan un munt d'activitats físiques, però al final aquestes activitats físiques que fan és el que diem, no és per ser un esportista ni per poder trobar un objectiu superlluny. Els avis ens ajuden a fer comunitat, a combatir la soledat, a... surten de casa, ja no estan tantes hores sedentari, perquè clar, a les, no? el dimecres a les 6 tinc ball de saló, doncs tinc ball de saló, o sigui, o faig ball en línia, doncs ball en línia.
1: I ja està bé.
0: I ja està bé, i aleshores al final és un tipus d'activitat física que et permet una cosa, però després hi ha un munt d'avis també, que estan al gimnàs i fan exercici funcional. Que aquest exercici funcional, que nosaltres veiem com, entre cometes, com... Bueno, tampoc tal. Ostres, doncs els permet seguir pujant escales, els permet anar col·locant la compra en els taulells que tenen més alt, els permet agafar les bosses del súper, o sigui, els permet un munt de coses que després en el seu dia a dia estan representats aquells moviments.
1: Ah.
0: I això està superbé, també.
1: Cecília Fabregat, del SAPIJ, psicòloga del centre, d'aquest servei que ofereix l'Ajuntament d'Atenció Psicològica Infantojuvenil. Gràcies per estar amb nosaltres aquest dia, que sempre ho celebrem cada any, i m'agradaria que parléssim de més temes, encara que no fos només per aquest dia. Eh? Sempre ho hem dit,
0: Sempre ho hem dit.
1: I ho farem.
0: Ho farem, vinga.
1: Gràcies.
0: A tu.

Portant viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I, assumint aquell paper, vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer.

0: Dissabte 24 d'octubre, de 9 a 2 de la tarda, tercer congrés de benestar emocional de Parets, al Teatre de Can Rajoler. Els ponents seran Elsa Ponset, Tonya Lizarraga i també estaran Mònica Pérez i Jordi Ríos i Àngel Sala amb l'esdeveniment No és broma, és salut. Venda d'entrades a espectacles.parets.cat o al telèfon 667-830-121.
1: Del 8 d'octubre a l'1 de novembre es podrà veure a Can Rajoler l'exposició La Segona República a Parets del Vallès. S'hi exposa la làpida trobada per la historiadora Maria Àngels Massaguer a Parets del Vallès, que la Legió Còndor va col·locar en memòria de dos soldats alemanys morts el 28 de gener del 1939, al final de la Guerra Civil. Es podrà visitar aquesta mostra de dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, i els matins de dijous i dissabtes, de 10 a 2:15 del migdia.

Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu el cicle Gaudí de Cinema. Podreu veure la pel·lícula Balandrau, Vent Salvatge. Preu de l'entrada, 4,50 €. Diumenge, 25 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler.

the Son, and the Holy Ghost. It's Judgment Day.